0: 95.7. A Menorca hi ha coses que no es veuen a simple vista, però es noten. Es viuen. Quan recuperem habitatges pels residents, els pobles continuen tenint vida tot l'any. Els joves hi poden quedar, les famílies hi poden créixer. Per això fem feina contra l'oferta turística il·legal. Reforcem la inspecció i comptem amb la col·laboració de tothom. Consell Insular de Menorca. Finançat amb el Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.
1: Este verano, las canciones que forman parte de tu vida sonarán bajo las estrellas de Exclaustra. Viernes 21 de agosto, a las 21 horas, Joel López llega a Menorca con toda su banda para ofrecernos una noche cargada de emoción, energía y grandes canciones. Joel López en concierto. Más información y venta de entradas en exclaustra.com.
2: La conversación.